Tinti, Tabajara, Tirió, Macuxi, Potiguara, Anambé, Caxixó, Ticuna, Tuiuca, Bacairi, Crena, Carore, Calapalo, Canoê.